0: Joan.
1: Hem començat amb un xicotet tresor de l'any 1969, per Sant Joan. Una composició ni més ni menys que de Juani Júnior, a la qual Joan Manuel Serrat li va canviar la lletra. El que escoltàvem, com haureu vist, no era Serrat, sinó el nostre Bruno Lomas, en una versió magnífica, fent un dels dos únics temes que van registrar en valencià. La nit de Sant Joan és una de les celebracions més antigues del nostre calendari. Vinculada al solstici d'estiu, la tradició popular li atribueix un caràcter màgic i propiciatori. El foc simbolitza la renovació i la purificació, l'aigua, la salut i la fertilitat, i la mateixa nit es considera un moment especialment favorable per formular desitjos, deixar enrere allò que no volem conservar i obrir una nova etapa. Aquesta idea de la nit com a espai de possibilitats, on tot sembla més intens i més transcendent, apareix també en la cançó amb la que tancarem. Sant Joan, de Neus Ferri.
2: Amb la veu de Neus Ferri ho deixem. Això sí, encara queden els dies grossos de les fogueres i com no la nit de Sant Joan, així que disfruteu molt si teniu l'oportunitat, però amb coneixement nosaltres així ho farem, tant Caterina Villarejo, que ha estat a la part tècnica, i com no, una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida. Va ser